0: Rob, tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité du moment.
1: Bachillerat. L'Utsita et les autres langues minorisées seront intégrées à examens de spécialité à partir de 2028. Les lycéens qui font une spécialité en Utsita pourront faire l'examen correspondant en aquella langue à partir de la session de bachillerat de 2028. Jordi Rajos. Le bachillerat français évoluera à partir de 2028 per tal de prendre mieux en compte les trajectes bilingues en langues dites régionales. Según Le Monde, le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, a annoncé que les lycéens qui auront suivi une spécialité en d'autres langues de l'État français pourront dar en là passer les épreuves correspondantes en aquella mateixa langue. Così funcionaran les espròves. Concretament, una escola que ha estudiat una matèria de especialitat, com les matemàtiques o l'història o geografia, prende les annades de primero e de terminalo en una llengua com l'Utsita, puirà passar l'esprovo en aquella llengua al moment de l'examen. Lo sujecte demorarà identic a aquel prepausat en francès, ma serà traduit. Aquella mesura s'aplicarà pas menys a una sola de les especialitats finals, ja que l'altre haurà obligatoriament de ser preparat i avaluat en francès. Per exemple, una escola que ha seguit l'especialitat de matemàtiques en bretó la podrà passar en bretó i l'especialitat físico-química en francès, s'ho diguet Geffray. Lo gran oral seguirà la mateixa logica. La partida que porta sur l'especialità concernida potrà essere presentata in la lingua causida. Fins ara, les escolars escolarizzati in le filières bilingues devono passare les esproves in francese, levat quand la lingua dicio regionale costituisce e lo mette in sua specialità. Lo ministeri presenta a quella reforma come in un riconoscenso di tragettes bilingues e assicura che remette pas in causa la plaça centrale del francese di lo sistema educativo. Just preciu de mobilizacius crescentos. Aquello novo dispositiu arriba in un contexte de mobilizacius crescento en suste a las lenguas propios non oficialos. Dempei la reforma menado per Jean-Michel Blanquer en 2019, diverses grups e associacius han denunciat l'espace limitat baliat a aquello lenguas di l'examen del bachillerat. Aquellos demandos han recentment guanyat davant, particularment amb les mobilitzacions dels lycéens bascos de Bayuno pel dret de fer els exàmens en basco. Davant d'aquest pressió social i associatiu, el Ministeri de l'Educació a poc a xapau d'obert el camí a un tiro de mesures que permetran fins final d'administrar els exàmens de batxillerat dins les diverses llengües autòctones de l'Estat d'un l'Occità.